0: Residencial Les Naus, situat a la platja de Sant Joan, ha ajornat el proper 9 de novembre les declaracions com a investigats del president del Consell Rector de la cooperativa d'estos immobles, de la vicepresidenta i de la secretària. A més, tres noves imputacions figuren en total com a investigades 18 persones en la causa. En la localitat de Paterna, l'Ajuntament farà sonar ara a les 11:30 del matí les sirenes d'avís a la població en el marc d'un simulacre per a comprovar el funcionament d'aquest sistema d'alerta implantat després de la Dana de 2024. I hem conegut que un equip d'investigadors de la Universitat Politècnica de València ha desenvolupat un nou sistema d'intel·ligència artificial que ajuda a detectar continguts i missatges sexistes en memes i vídeos de TikTok. El sistema combina l'anàlisi del contingut dels vídeos amb dades sobre l'activitat cerebral, el moviment dels ulls i el ritme cardíac dels espectadors. En pàgina de successos, la Guàrdia Civil, en col·laboració amb la Interpol, ha aconseguit bloquejar i posteriorment recuperar més de 700.000 euros estafats al director financer d'una empresa. Per això es va fer ús de la suplantació de la identitat com a mitjà d'engany, ha assegut en la comarca d'Utiel-Requena. I l'equip Roca de la Guàrdia Civil de Borriana a Castelló ha detingut a 4 persones com a presumptes autores d'un delicte de tràfic de drogues en el marc de 2 actuacions que han permès, a més, desmantellar 2 plantacions de marihuana a la comarca de l'Alt Millar, en els voltants del riu, i localitzats, a més de poder erradicar més de 4.000 plantes de cannabis.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Lo sepas, tu perro ronca, siempre tiene hambre, es caprichoso, testarudo y tiene su propio lado del sofá. Bueno, por algo dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2:30 y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.

0: planistas, ¿no?
1: Vale.
0: Todo el mundo es... Entendemos una esfera. Bueno, pues ahora yo quiero que esa cuerda, la de la naranja y la de la Tierra, vamos a añadir un metro. La vamos a estirar un metro más de lo que mida. No sé cuánto mide, pero de lo que mida, un metro más.
1: Vale.
0: Y mi pregunta es, ¿dónde queda un hueco mayor? ¿En la Tierra o en la naranja? Parece obvia, ¿no?
1: Sí, por eso no será esa la respuesta.
0: Por eso hay que razonarla. Hay que razonarla, hay que pensar.
1: ¿Dónde quedará más hueco? ¿Alrededor de la Tierra o alrededor de la naranja? Qué bueno.
0: Un metro solamente.
1: Solo un metro, vale. 609-83-1034, desafío matemático que resolveremos el jueves a esta misma hora, el jueves que viene. Santi, que tengas un día estupendo, cuídate.
0: Igualmente,
1: mucho.
0: Que cumplan muchos más, que es una audiencia.
1: No, deja, de año en año.
0: Infinito.
1: Vamos de año en año, tampoco... Total, qué prisa tenemos eso. En envejecer. Les anuncio que mañana no es un día cualquiera, ¿eh? Mañana es viernes 16 y a las 6 de la mañana, 5 en Canarias, comenzará este programa de nuevo con el ingeniero Montes, con Rafa Latorre, con todo el equipo del primer tramo, y luego ya nos iremos incorporando los demás. Gracias como siempre por su confianza, que tengan un feliz día, no se pierdan la programación local que empieza ahora.
2: Bona vesprada. La Unió Llauradora reivindica el paper de les dones rurals i reclama mesures efectives per a garantir la seva igualtat de drets, oportunitats i participació en la presa de decisions del sector agroalimentari amb motiu del Dia Internacional de les Dones Rurals, que es celebra cada 15 d'octubre. Per cert, aquesta entitat agrària celebra entre avui i demà a l'auditori de la localitat de Betxí les sextes jornades citrícoles de la Plana, una trobada que s'ha consolidat com a referència del sector citrícola de la Comunitat Valenciana i en el qual estan participant més de 350 persones. Agricultors, tècnics, investigadors i representants d'empreses especialitzades comparteixen coneixements i experiències sobre els principals desafiaments de la citricultura valenciana. Contar-los també que l'Associació Espanyola contra el Càncer a València ha atès a 1.490 pacients amb càncer de mama durant aquest any. En la Comunitat Valenciana es diagnostiquen uns 3.800 nous casos anualment. Dilluns que ve, de 9 d'octubre, celebra el dia contra aquesta malaltia i des de l'entitat recorden la importància d'atendre les diferents necessitats de les pacients més enllà d'esta enfermetat. I avui es commemora també el Dia Mundial del Pa i el Gremi de Forners i Pastissers organitza a València la tercera edició de la Fira Artesana del Pa. S'està desenvolupant un esdeveniment en una gran carpa instal·lada en la plaça de l'Ajuntament de València.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Más de uno, Elche. Onda Cero.

0: Descarten tampoc reactivar la vaga indefinida si Educació no atén les seues reivindicacions. Bona vesprada a este PB. Comissions Obreres i UGT diuen que continuen oberts del diàleg, però la resposta de la conselleria continua sent insuficient. L'actualitat de la jornada també ens deixa avui una dada important, i és que les zones afectades per la Dana de 2024 augmentaran més d'un 60% la superfície de zones inundables, segons el Patricova. Estes i altres notícies les contem fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Isaac Sancho. Comencem. Com es deia, els sindicats docents, STPB, Comissions Obreres i UGT no descarten reprendre la vaga. Recorden que no està desconvocada, només suspesa, i avancen un calendari de mobilitzacions si la Conselleria d'Educació no reprèn els assumptes que asseguren van quedar pendents. Núria Moreno.
1: En qualsevol cas, esperaran el pròxim dimarts, quan hi ha convocada una assemblea per a concretar aquestes protestes i escoltar què els vol traslladar la consellera Carmen Ortí, que segons han assenyalat els ha citat dimecres que ve, 21 d'octubre. Marc Candela, portaveu de l'STPB, Òscar Ortiz, de Comissions Obreres, i Kilian Cuerda, d'UGT.
2: S'està treballant en una, continuar amb els dijous de lluita, intentar concentrar-se quan se puga en aquesta conselleria. Fins i tot hi ha propostes de reactivació de la vaga més endavant, però bueno, això s'ha de ratificar.
3: No confiem en que ens donarà de sobte una altra vegada les negociacions com nosaltres vulguerem, perquè no l'han demostrat, però sí que tenim un poc d'expectativa a veure què és exactament, si podem retomar les negociacions, i nosaltres, evidentment, farem tota la pressió possible.
4: La consellera hauria d'almenys demostrar tindre un mínim de voluntat professional, inclús democràtica, de diàleg.
1: No podem reprendre unes negociacions que mai s'han trencat, diuen des de la Conselleria d'Educació. Daniel Maqueboy, secretari autonòmic.
5: La Conselleria nunca jamás se ha negado a negociar. En ningún momento ha dado por rotas las negociaciones. Más bien al contrario. Nuestra voluntad inequívoca es seguir abiertos a la negociación y a no esquivar ningún tema. Pero hay temas que ya se están aplicando y que nos gustaría que de los 5 sindicatos que son representación, hay 3 que no se han sumado, por ejemplo, a la subida salarial que el profesorado ya está disfrutando.
1: Educació assegura que hi ha mesures que no es poden canviar, per exemple, les que reclamen alguns sindicats sobre el valencià perquè formen part de lleis aprovades en les Corts, com l'anomenada Llei de Llibertat Educativa. STPB, Comissions Obreres i UTT criden a participar en la vaga general convocada l'11 de novembre i condemnen les càrregues policials contra manifestants en la Complutense de Madrid en l'inici de la vaga en eixa regió.
0: Per la seva banda, el sindicat CESIF ha interposat un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat contra el dret que regula les comissions de servei del personal docent. Consideren que la normativa restringeix la mobilitat docent i limita també la capacitat de negociació sindical. Amparo Sánchez.
6: José Seco, president de CESIF d'Educació Comunitat Valenciana, reitera que el decret introdueix importants restriccions a les comissions.
7: Sirven para que los docentes tengan, por ejemplo, esa conciliación familiar necesaria o que puedan desarrollar proyectos en los centros educativos. Las limitaciones que este decreto ha impuesto y además otros elementos como son la designación específica de algunos perfiles en los centros educativos en lugar de mérito y capacidad, entendemos que van en contra de los intereses de la propia educación pública valenciana, pero también de los docentes.
6: Entre les retallades realitzades, la supressió de la possibilitat de sol·licitar comissió per malalties lleus o que es reconeguen els tractaments de fertilitat.
0: Les zones afectades per la Dana de 2024 augmentaran més d'un 60% la superfície de zones inundables respecte a la cartografia anterior a la riuada. És una de les principals conclusions que s'ha donat a conèixer després de la revisió del Pla d'Acció Territorial de Prevenció d'Inundacions, més conegut com Patricova, que té previst aprovar la Generalitat. Ramon Pérez.
8: El conseller de Territori de la Reconstrucció, Vicente Martínez Mus, explica que els estudis realitzats confirmen la necessitat d'intervindre a les conques de manera integral.
9: S'han analitzat les zones del Magreb, la conca del Túria, des de l'embalse de Loreguilla cap a baix i tot el que és la zona del Poll i tot el que és l'Horta Sud. Les dates el que avalen és el que ja sabíem. L'episodi del 29 d'octubre determina especialment en la conca del Poll un període de retorn de 2.000 anys, que era extraordinari, però això no vol dir que no tinguem que estar previnguts també per a aquests episodis extraordinaris.
8: La nova cartografia estableix 7 nivells de perillositat i en aquest sentit el conseller Martínez Mus veu necessari avançar cap a criteris més homogenis i incorporar la prevenció des del principi.
0: I avui, per cert, ha sonat les sirenes d'emergència a Paterna, assegut en el marc d'un simulacre que l'Ajuntament ha preparat per atestar la resposta del municipi davant una possible emergència.
8: Simulacre que ha durat 15 minuts, durant els quals el veïnat no ha hagut de fer res, però sí les autoritats que...

0: han actuat, clar, com si d'una emergència real es tractara. Ara és moment d'avaluar resultats i traure conclusions.
1: En clau judicial, la jutgessa que investiga les suposades irregularitats en l'adjudicació d'habitatges protegits en el residencial Les Naus a la platja de Sant Joan, Alacant, ha ajornat el 9 de novembre la declaració com a investigada de la cúpula de la cooperativa de la promoció. Alacant, Pepe Requena.
2: El pasado jueves, la jueza de instrucción 5 acordó llamar a declarar como imputados para el próximo 21 de octubre, a petición de la Fiscalía, al presidente, la vicepresidenta y la secretaria del Consejo Rector, aunque esta comparecencia se retrasará 3 semanas. Este cambio de fecha se debe a una cuestión meramente técnica, ya que el salón de actos de la sede judicial de la calle Pardo Jimeno estaba reservado antes para un juicio. Actualmente constan como investigadas en esta causa un total de 18 personas. Entre esos investigados está la exconcejala de urbanismo Rocío Gómez, beneficiaria de un piso, así como funcionarios tanto del Ayuntamiento de Alicante como de la Generalitat Valenciana.
1: I l'anomenat sostre de cristall també existeix en el camp. Les dones, segons el Cens Agrari de 2020, representen el 26% de les persones responsables d'explotacions agràries de la Comunitat Valenciana. Avui, 15 d'octubre, amb motiu del Dia Internacional de les Dones Rurals, la Unió Llauradora reivindica el seu treball essencial, diuen, per al sector i reclama mesures efectives per garantir la igualtat real.
3: Malgrat els avanços aconseguits, les dones continuen trobant obstacles per accedir, per exemple, a la propietat de la terra o a llocs de responsabilitat en cooperatives, organitzacions agràries i institucions. Isabel Navarro viu a Utiel, és viticultora i membre de la Comissió Executiva de la Unió.
4: Reclamamos políticas públicas que impulsen la incorporación de las mujeres a la actividad agrícola o ganadera. Políticas reales que se adapten a las necesidades de las mujeres rurales para que éstas puedan desarrollarse tanto social, económico como laboral.
1: I en la Comunitat Valenciana es diagnostiquen un 3.800 nous casos anualment de càncer de mama. Dilluns que ve, de 9 d'octubre, es celebra el dia contra este tipus de càncer i des de l'Associació Espanyola recorden la importància d'atendre les diferents necessitats de les pacients més enllà de la malaltia.
5: El perfil majoritari entre les pacients ateses és el d'una dona entre 45 i 54 anys, de les quals 9 de cada 10 a requerir d'atenció psicològica. Carmen, pacient diagnosticada fa un any, afirma que és un camí molt llarg que és millor fer acompanyada.
6: Nada es como te lo imaginas en la cabeza, eso es lo primero que yo le diría a una mujer que tenga que pasar por esto, bueno, a un hombre. Es mejor no pensar. Los psicólogos sí que saben a lo que vas en cada momento, los baches con los que te vas a encontrar, las dificultades, y caminar acompañada de alguien que te da herramientas y que te ayuda es mucho más fácil. Que la supervivencia ha aumentado un montón y hay que pasar por todos los tratamientos, sí, que son durísimos, pero hay que seguir.
5: Insten a realitzar-se les proves del programa de Garvellat per a, en cas de relocalitzar-se un tumor, poder abordar el seu tractament en les fases inicials, millorant el pronòstic i oferir tractaments menys agressius.
1: I un equip d'investigadors de la Universitat Politècnica de València ha desenvolupat un sistema d'intel·ligència artificial que ajuda a detectar continguts i missatges sexistes en memes i vídeos de TikTok.
0: El sistema combina l'anàlisi del contingut dels vídeos amb dades sobre l'activitat cerebral, el moviment dels ulls o el ritme cardíac dels espectadors. Ho explica tot un dels investigadors que treballa en el projecte, que és Ivan Arcos.
7: Uno de nuestros objetivos es mejorar la detección del sexismo que resulta más difícil de identificar, como el que aparece en disfrazado de humor o depende del contexto. En nuestro estudio observamos que estos contenidos pueden generar diferencias en la actividad cerebral, en los movimientos oculares y en el ritmo cardíaco de quienes lo visualizan. Esto podría ayudar a las plataformas digitales a identificar mejor estos mensajes y actuar frente a ellos.
1: En pàgina de successos es contem que la Guàrdia Civil ha aconseguit recuperar quasi 800.000 euros estafats a una empresa pertanyent a un grup multinacional mitjançant una presumpta suplantació d'identitat. La investigació va començar després de la denúncia presentada a Requena pel director financer de la companyia. Els contem també que la Policia Nacional ha detingut el president i el secretari tresorer d'un club de cànnabis, dos homes de 25 i 32 anys que presumptament usaven una associació com a tapadora per a vendre droga a l'Alfàs del Pi, a la província d'Alacant. Es van confiscar 295 grams de marihuana. En quant a l'oratge, el cel estarà avui dijous nuvolós en la meitat sur, amb possibilitat de precipitacions, i poc nuvolós en el nord. Temperatures en descens. Arribem així a les 2. Adeu.
8: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
9: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Diario de campaña o de precampaña en puridad. Las primarias con un candidato único. Lo tiene fácil Irene Montero en Podemos. Solo puede quedar una porque solo hay una. Los

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda, Begoña Perpinyà.
1: Bona vesprada, què tal? Com estan? Benvinguts i benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. En este dijous 15 d'octubre, quan són les 2:31 minuts, es donem la benvinguda a un programa en el que la música serà la protagonista. Dijous de moltíssima música. Parlarem de seguida amb un convidat molt especial que té concert així a la Terreta i parlarem també d'una altra protagonista, no com a veu, però sí ella en si mateixa, perquè és la dolçaina, Andrea Gut.
2: Exactament, sí, parlem de quasi un rècord Guinness, quasi perquè no l'han registrat, però és pràcticament un rècord, que se produirà el dissabte a Torreblanca, on una colla de músics van a tocar durant 12 hores seguides la dolçaina i el tabal. Així que ens contaran per què i com ho van a fer exactament, perquè van a tindre que organitzar-se molt bé.
1: Un paronet per a pegar un mosset.
2: Faran molta festa, això sí.
1: Sí. Ara descobrim els detalls. Amparo Piqueres, bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada.
1: Perquè primer ens hem de ficar en uns minutets al corrent del que és actualitat, però on comencem, companya?
3: Pues abans d'escoltar la dolçaina i la música, no vull que imaginar més veïns, eh? Com estaran,
1: com estaran 12 hores tirant-li ahir.
2: Si no us agrada la dolçaina i el tabal.
1: Esperem
2: igual
1: que sí.
2: Igual podem fer una escapadeta, no?
3: Exacte.
1: Ara els direm quant. Bueno, ja ho hem dit el dissabte, però...
3: Sí. Bé, doncs abans d'això, d'escoltar la dolçaina, parlem d'altres assumptes que tractarem també en la brújula Comunitat Valenciana, i és que els sindicats docents, este PB, Comissions Obreres i UGT, no descarten reprendre la vaga. Recorden que no està desconvocada, només està suspesa, i avancen un calendari de mobilitzacions si la Conselleria d'Educació no reprèn els assumptes que ells asseguren van quedar pendents. En qualsevol cas, esperaran al pròxim dimarts, que hi ha convocada una assemblea, per a concretar aquestes propostes i escoltar què els vol traslladar la consellera, que segons han assenyalat els ha citat dimecres que ve, 21 d'octubre. Educació assegura que sí que hi ha mesures que no es poden canviar, que sí que n'hi ha diàleg, que no s'ha trencat mai i que bé, que el que volen és pues, seguir aquestes negociacions i que per això la consellera els ha convocat la setmana que ve. Les zones afectades per la dana de 2024 augmentaran més d'un 60% la superfície de zones inundables respecte a la cartografia anterior a la riuada. Són una de les principals conclusions que s'ha donat a conèixer després de la revisió del Pla d'Acció Territorial per a la Prevenció d'Inundacions, que és més conegut com el PatriCova i que té previst aprovar la Generalitat Valenciana. El conseller de Territori, Vicente Martínez Musa, ha explicat i ha assenyalat que els estudis realitzats confirmen la necessitat d'intervindre en les conques de manera integral i també d'incorporar la prevenció en tots els municipis, i més ara que a partir d'este cap de setmana pues, tenim una altra vegada moltes pluges. Parlant de la dana, avui han sonat les sirenes d'emergència a Paterna, assegut en el mar d'un simulacre que l'Ajuntament ha preparat per a testar la resposta precisament d'este municipi davant d'una possible emergència. En clau judicial estarem en Alacant, la jutgessa que investiga les suposades irregularitats per l'adjudicació d'habitatges protegits en el residencial Els Naus, a la platja de Sant Joan, ajornat per al proper 9 de novembre la declaració com a investigada de la cúpula de la cooperativa d'esta promoció. I avui és el dia de la dona rural i l'anomenat sostre de cristal també existeix en el camp. Les dones, segons el Cens Agrari de 2020, representen el 26% de les persones responsables de les explotacions agràries a la nostra comunitat, a la Comunitat Valenciana. Per això, la Unió Llauradora reivindica el seu treball, essencial, diuen, per al sector, i també reclama mesures efectives per a garantir una igualtat real. Parlarem del càncer de mama i també de com la intel·ligència artificial ajuda a detectar continguts i missatges sexistes en memes i vídeos de TikTok.
1: Això serà esta vesprada, les 7:20 en la brújula. Exacte. Comunitat Valenciana amb Ramon Pérez. Però mira, escolta, Ampar, escolta.
3: Vinga, va.

0: Yo creo que si tuvieran que elegir un so para definir la Comunidad Valenciana, podrían decir que es este, ¿no? La Dolçaina y el Tabal. Pues yo creo que es el
1: sonora,
0: so
1: no?
0: que representa la festa.
1: La festa.
0: La festa más tradicional de la comunidad. A banda de las bandes de música.
1: Es que tanquem els ulls y estem en falles o en magdalena.
0: Sí.
1: I a mi me recorda,
0: i a mi me recorda molt a... A mi me recorda molt, a part de les fogueres, de la Madalena i les falles, me recorda molt a les festes de la Mare de Déu del Gemesí.
2: Sí, de la salut, bé,
1: claro.
2: Sí, protagonista,
1: sí, la
2: Moixeranga. Doncs,
1: sí.
2: Doncs, Amparo, queda't escoltant.
0: Vinga,
2: perquè anem a parlar-hi molt de la Dolçaina i del Tabal, companya, gràcies.
0: Vinga, pues así quedé.
2: Perquè aquest dissabte, m'estava rient abans perquè anava a dir el Dolçaina i la Tabal, m'he liat un poc jo, però volíem dir que este dissabte volen demostrar-ho en un poble de Castelló, Andrés, Torreblanca,
1: sí,
2: un poble de platja d'uns 5.000 habitants, on una colla de músics ha organitzat una marató d'eixes 12 hores de Dolçaina per a celebrar el 30 aniversari del grup, clar. La iniciativa, jo no sé quants dolçainers congregarà,
1: clar,
2: però no sé quants en este àudio podíem deduir que pogueren llaure, no sé, 3, 4, 5, i ja sona potent.
1: Sí. Imagina't.
2: Però imagina't-los sent dolçainers i tabaleters de tota la comunitat allà en Torreblanca.
1: Sí, els sent dolçainers seran sobretot per organitzar esos turnos, perquè clar, no estaran tota l'estona tocant, no? Tindran que fer una miqueta de festa, fer un traguet, no? Menjar una miqueta. Doncs per això, i esos sent dolçainers de tota la comunitat valenciana que els ajudaran a intentar marcar ese quasi, quasi rècord, perquè no el van a registrar, però no existís ese rècord. Aleshores, serà un rècord de totes formes.
2: Uh-huh.
1: Com diguem, esa colla de dolçainers, el CNI, bufar aixes 30 veletes d'existència amb este marató, una celebració molt especial, una idea que en origen pretenia marcar-se un rècord, però com diguem, no el marcaran almenys este any, i així ens ho contava Belsegura, que és el president i que està super emocionat.
3: La colla El Senill de Torreblanca, celebrem el 30 aniversari de la formació de la colla. I en una reunió de l'any passat, doncs, vam llançar una pluja d'idees per a celebrar l'aniversari. I d'entre altres, perquè n'han baixat moltes, va ser el fet de fer un record Guinness. Vam ser ambiciosos d'entrar. Però vam estropeçar en nostre mig un poquet farragosos. Havíem de complir uns requeriments i massa paperassa i havíem de certificar l'acte i notari, coses de notaris i històries. I llavors vam desestimar el record Guinness i vam ser un poquet més humils i vam pensar en fer 12 hores de Dolçaina, que també porta la seva feina d'organització.
2: Sí que se li nota emocionat, Abel, sí.
1: Està molt content, està emocionat, perquè
2: home,
1: no s'ha fet
2: normal.
1: Mai això, un marató de Dolçaina, que sapiguem. I com diguem antes, són uns 25 a la colla al CNI, però necessitaven unes quantes manetes més, unes quantes boquetes més, no?, per aconseguir-ho.
3: Venen a ajudar-nos, perquè, clar, tot llores en Dolçaina és complicat que puguem aguantar-ho. Entonces, venen dolçainers de Benicarló, d'Oropesa, de Vinaròs, de pobles de Citalmenana, de Castelló, de Santa Magdalena. També ve una colla que se diu Mig Camí, de València, Montolivet, i ells tocaran cadascú pues, el seu propi repertori pa poder complir les 12 hores.
1: I per descomptat, en una celebració així, en el que per cert no només hi haurà dolçainers tocant, sinó que faran passacarrers, hi haurà xerangues, i no hi haurà ningú moment sense música i sense festa. Mm-hmm. Però en una celebració així, en una marató d'este calibre, no pot faltar un repertori a l'altura de l'ocasió, perquè durant el dia sonarà des de la peça més tradicional, com la que estem escoltant, fins a la més moderna.
3: Pues el repertori és molt variat, perquè, clar, 12 hores són donar peu a tocar jotes, polques, cercaviles, vals, de tot, masurques, passodobles, danses, versions, tota mena de versions. Nosaltres, per exemple, tenim un rato que tocarem versions, per exemple, la Sweet Caroline, el Free From Desire, en Dolçaina, IMCA, també hi ha un trosse de Frank Sinatra, que podem tocar, de Jamé, alguna versió més actual, que això agrada molt. Tocar, per exemple, Tequila en Dolçaina, hi ha gent que li mola molt.
2: Home, Tequila en Dolçaina,
1: sí,
2: això té que ser.
1: No, no, de tot, això serà, vamos, una festa. I és que, clar, 30 anys donen per a molt i també permeten comprovar esa evolució, no?, d'aquest instrument que va començar com algo més casola i que ja és un instrument reglat que podem aprendre, no?, en qualsevol acadèmia de música.
3: Avui en dia hi tenim membres que són de conservatori, hi ha membres que tenen un nivell que fa 30 anys no teníem. Entens, no? Això ha anat evolucionant, a millor, i ara la Dolçaina és un instrument que també té les seves també està arreglat. En València se pot estudiar si algú, com igual com un altre instrument.
1: Bueno, una...

0: La colla, el cení, que té el seu nom, té també una explicació, i és que és un tipus d'herba que creix especialment en entorns naturals humits, carrizo en castellà, com el que tenim allí al Parc Natural el Prat Cabanes Torreblanca, per això el nom de la colla, del cení. Bé, ara el que esperen és que no falti ningú músic, perquè està tot perfectament organitzat, quadrat per torns, perquè aconseguisquen aquestes 12 hores íntegres de dolçaina i tabal.
1: El fet de la marató era això que sempre hi ha... se sentiga una dolçaina i un tabal almenys. Tenim allí una fotocòpia a diversos llocs per recordar, perquè a mi ara a mi me toca tocar a les 10:30, a les 11:15 i potser que se me passi. Entonces, claro, tenim allí un recordatori. Sí. Però ja te dic que el repertori és variadíssim, no, lo siguiente. Perquè, claro, 2 hores donen molt. No heu tocat cap vals. Mentira, l'hem tocat. Sí. No hem tocat cap pas doble, sí que l'hem tocat.
0: N'hi haurà de tot.
2: Em declaré
0: de
2: fan d'ABL, eh? Ai, ai, ai, que autenticitat,
0: bueno,
2: per
0: pues,
2: favor.
0: Bueno, pues invitació oberta a tota la població, sí. Siga músic o no, i també a les persones pues, que vulguin acostar-se des d'altres municipis per a gaudir d'una jornada de dolçaina i tabal, però de molta festa.
2: Sí,
0: de
2: jo germanor, crec que sí.
0: Clar que sí.
2: Clar que sí, i si algú s'ofereix a apropar-los algun mosset, sempre vindrà bé, no? Algun trague d'aigua, algun trague
0: sí.
2: De...
0: No, que no, jo crec que no faltarà aquí, ja ho tenen tot
2: jo
0: preparat.
2: Jo crec que està molt... Home,
0: sí,
2: ell va en la seva fotocòpia
0: de la festa que de la...
2: per a veure com està organitzat tot.
0: Clar, no sé si se podrà sumar ningun músic més, perquè si se suma
2: ja, ja se desquadra el mapa
0: sí.
2: dels dolçainers i tabaletes.
0: Clar,
2: jo crec que sí. Doncs quina bona iniciativa, eh?
0: Sí.
2: Jo, el rècord el van abatre.
0: Sí.
2: El que faltaria seria cridar als del rècord Guinness i oficialitzar-ho.
0: I registrar-ho,
2: clar que
0: encara
2: sí. Estem a temps.
0: I si fa falta que s'ajudem nosaltres en la papera, se'ls ajudem.
2: Exactament. Tot que sigui molt de paper,
0: l'any
2: que ve. I que siguin 102 o 101.
0: Exactament.
2: Un poquet més, clar que sí. Gràcies, Andrea.
0: Gràcies a tu.
2: Per recollir aquestes històries de la Comunitat Valenciana també. Meravellosos. Fem pauseta i continuem amb molta música.

0: Sal.
1: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
2: Última hora.

Així sona Gravity de John Mayer, la cançó que ens ha recomanat en el nostre convidat d'avui, Álvaro de Luna, al qual no ens anem a perdre en aquest concert. Doncs amb Gravity, amb esta cançó que sona de fons, els diguem fins demà, perquè ara nosaltres posem el punt final al Comunitat Valenciana en la Onda des de dijous, molt musical, com veuen. Així que amb esta sintonia donem pas als informatius i després es queden tota la vesprada amb Por Fin, en la brújula, amb molt de contingut així a Onda Cero. Gràcies per haver-nos acompanyat i fins demà. Bona vesprada.

0: puesta de sol.
1: Paisatges vius. Històries amb accent dels parcs naturals de la nostra terra.
0: L'Albufera és un gran llac d'aigua dolça envoltat d'arrossars i de pobles que viuen de cara a l'aigua. El Palmar, el Saler, Pinedo, Sollana, Silla, Catarroja, Sueca... Cadascun amb el seu port, les seues barques i la seua manera d'entendre el llac. Entre canals i séquies, l'aigua connecta l'horta, marjal i llacuna com si fora una gran respiració compartida. L'Albufera no sempre es veu igual. A la primavera els camps verds comencen a despertar. A l'estiu, el verd intens ho ompli tot. A la tardor, el daurat de l'arròs madur anuncia la sega i a l'hivern, l'aigua ennegrix la marjal i els camps fan de mirall al cel. Cada fase té el seu treball al camp i la seua llum, i també les seues aus. És un paradís per a l'observació d'ocells, on centenars d'espècies troben refugi. Als embarcadors de Catarroja, Silla, Sollana o el Palmar, les barques esperen el moment d'eixir. Abans per a pescar, ara també per a portar visitants a conèixer el llac des de dins. Entre canyars i canals, encara podem trobar barraques tradicionals i cases baixes que recorden com vivien les famílies que depenien quasi al 100% de l'aigua, del peix i de l'arròs.
1: Paisatge al plat.
0: L'Albufera també es conta des de la taula. Als pobles de la Marjal, com el Palmar o els nuclis marítims de Sueca, l'arròs, l'anguila, són protagonistes. La paella amb moltes variants locals compartix espai amb plats com la llipebre, fet amb l'anguila del llac, o amb arrossos caldosos i a banda que porten el gust de l'aigua directe al plat. Quan tastes aquests plats, tastes també segles de relació entre la gent i el seu paisatge. L'Albufera és un parc natural, és un espai únic i fràgil. La pressió urbana, la qualitat de l'aigua i la massificació en alguns moments de l'any recorden que aquest parc natural necessita que qui el visita ho faci amb cura. Si vens, informa't de les rutes a peu o en bicicleta, respecta els camins i les senyalitzacions, no et deixes residus i sigues discret amb el soroll, sobretot a prop de les aus. Tria horaris tranquils, combina el passeig en barca amb una volta pels miradors i pels pobles i aposta pels negocis locals. És una manera concreta d'ajudar a mantenir viu aquest paisatge. L'Albufera, un llac, una marjal i una manera de mirar l'aigua que formen part de la identitat valenciana.

0: en la Universitat Complutense de Madrid en l'inici de la vaga educativa en eixa regió.
1: Les zones afectades per la Dana augmentaran més d'un 60% la seva superfície de zones inundables respecte a la cartografia anterior a la barrancada. És una de les principals conclusions de la revisió del Pla d'Acció Territorial per a la Prevenció d'Inundacions, el Patricova, que té previst aprovar la Generalitat. Esta nova cartografia estableix d'ara endavant 7 nivells de perillositat. Vicente Martínez Mus és el vicepresident tercer de la Generalitat.
2: Se han analizado las zonas del Magreb, la cuenca del Turia, desde el embalse de Loreguilla cap a baix y todo lo que es la zona del Pollo y todo lo que es la Horta Sud. Los datos lo que avalen es lo que ya sabían. El episodio del 21 de octubre que determina especialmente en la cuenca del Pollo un periodo de retorno de 2.000 años, que era extraordinario, pero eso no voldria que no tengan que estar previnguts también per a aquests episodis extraordinarios.
1: El Tribunal Superior de Justícia Valencià ha acabat per tancar avui la investigació per la presència del president de la Generalitat a la final del Mundial de Futbol a Nova York l'estiu passat. S'investigava si Juanfran Pérez Llorca va cometre alguna irregularitat a l'hora d'acceptar d'invitació, amb l'interrogant, a més, de qui va pagar el viatge i qui va pagar l'allotjament a Nord-Amèrica. Ara, però, el Tribunal Superior de Justícia arxiva la investigació en considerar que regals com aquests són habituals, que va ser convidat en qualitat de màxim representant de la Comunitat Valenciana, que el reglament de la Federació Espanyola de Futbol admet situacions com esta i que la querella interposada es basa en especulacions. Juanfran Pérez Llorca ha estat avui al monestir de Poblet, a Tarragona, junt amb els presidents de la Generalitat de Catalunya, del Govern de les Illes Balears i del d'Aragó, en una reunió del patronat del monestir de Poblet que no se celebrava des de feia 15 anys. A eixa trobada, el rei Felip VI ha fet una crida a la col·laboració entre tots aquests territoris.
3: En este monasterio, y bien lo sabéis, confluye la historia de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y las Illes Balears. Descansa aquí el rey Jaime I el Conquistador, Jaume I el Conqueridor. Hay aquí también un enorme potencial de cooperación entre los territorios que hoy ocupan comunidades autónomas representativas de algunas de las áreas más prósperas y desarrolladas de nuestro país, con más emprendimiento, con más investigación, con una sociedad civil más activa y comprometida.
4: Algo grande está a punto de pasar. En la Fundación Adecco vamos a despedir a todos los enemigos. Y tú puedes unirte. Entra en despediratodos.com.
5: La brújula Comunitat Valenciana.
1: Les 7 i 26 és dijous, és 15 d'octubre. Avui és el Dia Internacional de la Dona Rural, o les dones rurals. La Unió Llauradora reivindica el seu treball essencial per al sector, diuen, i reclama en aquest sentit mesures efectives per a garantir la igualtat real. Núria.
0: Malgrat els avanços aconseguits, les dones continuen trobant obstacles per accedir, per exemple, a la propietat de la terra o a llocs de responsabilitat en les cooperatives, organitzacions agràries o institucions. Isabel Navarro viu a Utiel, és viticultora i membre de la Comissió Executiva de la Unió.
6: Reclamamos políticas públicas que impulsen la incorporación de las mujeres a la actividad agrícola o ganadera. Políticas reales que se adapten a las necesidades de las mujeres rurales para que éstas puedan desarrollarse tanto social, económico como laboral.
0: Assenyala que és necessari garantir que eixe treball es traduïsca també en drets econòmics i capacitat de decisió. La commemoració d'enguany coincideix amb l'any internacional de l'agricultora. Segons aquest organisme, les dones representen el 41% de la força laboral agroalimentària mundial.
1: Dilluns que ve serà el dia contra el càncer de mama. Només així a casa nostra es diagnostiquen uns 3.800 nous casos anualment d'esta patologia i per això des de l'Associació Espanyola contra el Càncer recorden la importància d'atendre les diferents necessitats de les pacients de càncer de mama molt més enllà de la malaltia. Amparo Sánchez.
7: El perfil majoritari entre les pacients ateses és el d'una dona entre 45 i 54 anys, de les quals 9 de cada 10 ha requerit atenció psicològica. Carmen, pacient diagnosticada fa un any, afirma que és un camí molt llarg que és millor fer acompanyada.
8: Nada es como te lo imaginas en la cabeza. Eso es lo primero que yo le diría a una mujer que tenga que pasar por esto. Bueno, a un hombre. Es mejor no pensar. Los psicólogos sí que saben a lo que vas en cada momento. Los baches con los que te vas a encontrar, las dificultades. Y caminar acompañada de alguien que te da herramientas y que te ayuda es mucho más fácil. Que la supervivencia ha aumentado un montón y hay que pasar por todos los tratamientos. Sí, que son durísimos, pero hay que seguir.
7: El seu tipus de càncer és el hormonodependent. Antonio Llombard, oncòleg mèdic, afirma que el seu increment està relacionat

0: relacionat amb l'estil de vida.
1: Este es un tumor que afortunadamente es el que puede tener más impacto en el diagnóstico precoz, que es el tumor también que de alguna forma más tratamientos tenemos y probablemente también podemos decir de mejor pronóstico global. Pero es el que de alguna forma tenemos que intentar ver si a largo plazo, cambiando el estilo de vida, pues podemos hacer que deje de aumentar.
0: Insten a realitzar-se les proves del programa de Garvellat per a, en cas de localitzar-se un tumor, poder abordar el seu tractament en les fases inicials, millorant el pronòstic i oferir tractaments menys agressius.
2: La informació de proximitat ens du avui fins a Port de Sagunt, que compta ja des de fa només uns minuts amb un museu industrial i de la memòria obrera, inaugurat esta mateixa vesprada a l'antiga nau magatzem d'efectes i recanvis, un espai demandat des de fa dècades, una reivindicació de fa molts anys. Onda Cero al camp de Morvedre, Sergi Beltrán.
3: Al llarg de tres plantes, l'Esperant Museu recorre la història de la siderúrgia, la ciutat factoria i la memòria de les persones treballadores, amb fotografies, objectes històrics i testimonis audiovisuals. L'alcalde, Dario Moreno, ha destacat que el museu arriba en un moment idoni per a la ciutat davant la pròxima arribada de la gigafactoria de Volkswagen.
4: Este museo llega en un momento idóneo. La ciudad está creciendo mucho, hemos sido capaces de atraer la mayor inversión industrial de la historia de España. Creemos que es el momento de incidir en nuestros orígenes y también aprender de los errores del pasado.
3: La entrada al museo será gratuita fins a final d'any.
2: La Guàrdia Civil ha aconseguit recuperar vora 800.000 euros estafats a una empresa que pertany a un grup multinacional en una estafa comesa mitjançant una presumpta suplantació d'identitat. La investigació va començar arran de la denúncia presentada a Requena pel director financer de la companyia. Onda Cero Requena, Dani Rodrigo.
5: El fet s'emmarca en l'operació d'ordre desenrotxada per agents de la Guàrdia Civil de Requena en col·laboració amb l'oficina OCN de la Interpol. Segons ha informat l'Institut Armat, els autors es van fer passar per superiors del director financer per a sol·licitar-li una transferència urgent de més de 788.000 euros a un compte bancari situat a Àustria. L'enviament dels diners es va justificar amb la suposada compra d'una tercera empresa. Després de rebre la denúncia, els agents van contactar amb Interpol per activar els mecanismes internacionals que permetren bloquejar els diners. Finalment, una resolució judicial va acordar retornar la totalitat dels diners al compte d'origen de l'empresa perjudicada. Per estos fets, s'investiga una dona de 23 anys que actualment es troba en parador desconegut.
2: I de la crònica de successos a la de tribunals, perquè demà divendres comença a Castelló de la Plana el juí pel cas Bar Espanya, el bulo que durant tants i anys va difondre falses acusacions de pederàstia contra autoritats i càrrecs públics. Sis persones asseuran a la banqueta dels acusats per presumptes delictes contra la integritat moral, injúries i calúmnies amb publicitat. Capital de la Plana, Juanjo Tovar.
6: Sí, la causa investiga la difusió des de 1998 d'informacions falses sobre una suposada trama d'abusos a menors amb base en un bar de Benicarló. Segons la jutgessa instructora, els acusats van difondre aquestes teories durant anys sense contrastar les fonts i ocultant les rectificacions dels suposats denunciants. Entre els perjudicats figuren l'expresidenta del Consell, Mònica Oltra, l'expresident de la Generalitat, Francisco Camps, l'exconsellera Gabriela Bravo i l'expresident de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra. El juís s'allargarà fins al 26 d'octubre amb més de 30 testimonis i una reclamació d'indemnització que supera els 2 milions d'euros.
2: I contem també, a més que un equip d'investigadors de la Universitat Politècnica de València ha desenvolupat un sistema d'intel·ligència artificial que ajuda a detectar continguts i missatges sexistes en memes i vídeos de la plataforma TikTok, una ferramenta imprescindible, una ferramenta important en estos temps que corren ara mateix de xarxes socials. Amparo Piqueres.
7: El sistema combina l'anàlisi del contingut dels vídeos amb dades sobre l'activitat cerebral, el moviment dels ulls i el ritme cardíac dels espectadors. Un dels investigadors que ha treballat en el projecte, Ivan Arcos, explica que l'eina puga ajudar a les plataformes a detectar el contingut sexista, sobretot quan apareix camuflat mitjançant l'humor.
8: Uno de nuestros objetivos es mejorar la detección del sexismo que resulta más difícil de identificar, como el que aparece disfrazado de humor o depende del contexto. En nuestro estudio observamos que estos contenidos pueden generar diferencias en la actividad cerebral, en los movimientos oculares y en el ritmo cardíaco de quienes lo visualizan. Esto podría ayudar a las plataformas digitales a identificar mejor estos mensajes y actuar frente a ellos.
7: Els vídeos sexistes poden generar, entre altres efectes, major temps de reacció i un increment de les fixacions de la mirada, a més de diferències en determinats patrons de l'activitat cerebral.
2: Les conclusions a les quals han arribat un equip d'investigadors de la Universitat Politècnica de València amb eixe sistema d'intel·ligència artificial per a detectar continguts i missatges sexistes en memes i vídeos de TikTok. Arribem ara als esports amb Eduardo Esteve per a conèixer l'última hora de l'actualitat esportiva ací, a la Comunitat Valenciana. Pendents, ara li preguntarem del entrenament que ha tingut avui el València per primera vegada des de feia temps, obert als mitjans, i després actualitzem les previsions de l'horatge per eixes tempestes que esperem. Temps ja per als esports, temps ja, per tant, per a Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
9: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
2: Amb notícies importants, perquè heu pogut entrar els mitjans de comunicació finalment als entrenaments del València des de feia prou de temps, eh?
9: Sí, perquè avui la notícia és que el València ha obert el seu entrenament als mitjans de comunicació, una circumstància que no es produïa des de fa 3 anys amb Baraja a la banqueta. I en aquest entrenament ha estat Víctor Lluc. Hola, Víctor, bona vesprada.
10: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Efectivament, entrenament obert als mitjans de comunicació 3 anys després en el València. Un entrenament en el que hem vist com Rioja i Copete han completat la sessió i, per tant, cada vegada està més a prop la possibilitat de que puguen ser una opció per a Aguirre de cara a entrar en la convocatòria per al partit contra l'Atlètic. Qui no ha treballat avui ha sigut Omar Sadiq i tampoc Fulquier. Demà serà l'última sessió i també la roda de premsa del tècnic mexicà a la Ciutat Esportiva. Per cert, que ja és oficial, el Tavernes València de la Copa del Rei es jugarà a Mestalla.
9: Gràcies, Víctor. El Castelló manté la paisa de Camará per a viatjar a les Palmes. Omicicut, bona esprada.
11: ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. El técnico del Castellón, Pablo Hernández, ha confirmado que su delantero de referencia, Usman Camara, sigue siendo baja por lesión y se perderá el partido de este sábado frente a la Unión Deportiva Las Palmas, baja que se suma a las de Fran Castillo, que hoy se ha confirmado que sufre una lesión en el bíceps femoral, y Juanjo Nieto. En cambio, Jari Black podría volver a la convocatoria.
9: Gràcies, Omid. En el Elx, avui ha tingut el director general de l'Elx a Onda Cero. Felipe Canals, bona vesprada.
12: Buena vesprada, Edu. El director general del Elche ha admitido conversaciones y negociaciones para la renovación de Germán Valera, pero ha dejado claro que esto no es cosa exclusivamente del Elche, que depende de las dos partes. Recordemos que el ex del Valencia acaba contrato en junio de 2027, aunque tiene una cláusula de renovación automática en función del número de partidos disputados. Y sobre la Ciudad Deportiva, ya no se marca plazos. Dice que va a ser importante para el club. El Elche espera la licencia de obras del ayuntamiento para iniciar el proyecto.
9: Gracias, Felipe. Y el Hércules no hará ningún fichaje per la baixa de Iago Cantero. David Esteve, buena esplada.
13: Buena esplada, Beto Compañ, técnico del Hércules, ha confirmado hoy que el club no va a acudir al mercado para fichar ya a un central. Va a intentar sobrevivir a enero, ya que se ha lesionado Iago Cantero y va a estar 4 meses mínimo de baja por culpa de una lesión en la rodilla que va a provocar que tenga que pasar por el quirófano la próxima semana. El Hércules apurará a este enero para intentar reforzarse en esa demarcación.
9: Gracias, Víctor. Y hoy tenemos básquet nuevamente al Rocharena. Les 8 y mitja torna a la Euroliga amb el partido que jugará Valencia Básquet davant el Maccabi de Tel Aviv.
2: Y això de reobrir els entrenaments del València als mitjans de comunicació ha sigut només avui o amb vocació de perdurar en el temps?
9: Jo crec que el mantindran, però veurem.
2: Els mitjans de comunicació i els esportius concretament, que també han de fer, heu de fer la vostra funció. En fi, gràcies, Edu, fins demà. Jornada tranquil·la. Pel que fa a la meteorologia, també serà tranquil·la la jornada de demà divendres, a l'espera, insistim, dels canvis previstos per al cap de setmana. Baixada important de les temperatures i pluges que podran ser molt fortes. AEMET està acabant de configurar els seus models per a saber on caurà més aigua, però tot sembla apuntar cap a la Safor i cap a la Marina Alta, com les comarques possiblement més afectades. Demà divendres acabarem de precisar-ho tot i ho contarem així, a la brújula. Així està la Comunitat Valenciana a 15 d'octubre de 2026. Ja tornen per ací Marta García Ayer i tot el seu equip amb l'última hora de l'actualitat informativa a la brújula d'Onda Cero. Molt bona vesprada.
14: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
15: Onda. Si estás buscando un coche de ocasión donde para ti lo importante sea la calidad y la garantía, no te compliques la vida. Ven a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, donde te ofreceremos y asesoraremos el mejor vehículo según tus necesidades. Automóviles Crespo, garantía de acierto.
16: Hay Aíslate del calor y del frío con Climen Plus, especialistas en hacer de tu hogar el refugio perfecto y acogedor que mereces, instalando las mejores ventanas en PVC y aluminio. Ven e infórmate del abono por ventana vieja. Solicita tu presupuesto y visita nuestra oficina sin compromiso en Conrado del Campo 17 de Elche y en clivenplus.com.
17: Ya he llegado.
18: Hay mensajes que lo cambian todo, porque una buena conexión no solo transmite esos mensajes, también da tranquilidad. Y así lo conseguimos. Fibra, 1000 megas, móvil ilimitado, televisión y tus canales de televisión local, La Liga Hypermotion y mucho más. Cable World, donde siempre responde una persona.
19: Bebés, tenemos super unboxing. Por fin me llegó el bolso. Es enorme, pero te cabe todo, literal. Pesará sus 12 kilos bien llevados, o sea que quemas calorías solo con levantarlo. Pero tía, ¿te ahorras el gym? Me alejo un poco y así lo veis entero.
20: La elegancia no necesita ser excesiva. Descúbrelo con el nuevo Lepas L8 super híbrido. Lepas, conduce tu elegancia.
21: Aldi Motor Elche, nuevo concesionario oficial Lepas para el Vinalopó y la Vega Baja. Avenida de Crevillente 35.
22: Entre otros. En la realización Javi de la Torre, en la producción Carla Casamayor. Volvemos mañana, pero ahora sigue La Brújula con Marta García Ayer. Hasta mañana.